0: Àlàáfíà fún yín o.
1: Ẹ̀mí ẹ̀ka àti aláfàfẹ́ ti sọ̀rọ̀.
0: Ẹ ṣeun.
1: Mami bless láti bàbá òde.
0: Láti bàbá òde, ẹ kọrin mà.
1: Bẹ́ẹ̀ni, bàbá tí ń bá yín o.